0: sisplau!
1: Què som, els mocedades, aquí, o què? Estem empanats!
0: Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cervell aquí, pedà!
1: Poquito menos aire arriba, bien, va! Està per fer una party. Celebrem el teu aniversari. Bufi fort i les apagui. Ara, para.
2: A la merda, puto vellocollà.
0: M'esteu torrant els ous! Tots!

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

com si fos l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor ens deix sense aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Quiso ser trapecista de

Bye.

0: mira, a fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Ara que estem sentats,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de manteniment, conserge. Treballadora familiar. Professional de l'educació ambiental. Persona cuidadora interna.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: On és l'aigua?
2: Home, sí que va venir. El que passa que el que dèiem, ruixats dispersos irregulars i una loteria. En alguns punts els va tocar molta aigua i altres no els va tocar ni una gota. Destacar, per exemple, el que és la banda del Montseny, la banda sud del Brull amb 31 litres, aquests res per un parell de dies. Els telers de Balanyà amb 25,8 litres, a Ceba, els Robles amb 19,7, també Ceba amb Montanyà amb 19,4, la banda del Ripollès, Sant Pau de Segúries, 18 litres, el Puigcabord amb 16,2, el Centelles sud amb 14,2, també Camprodon amb 13,2. Vic, 0,0, no cal ni una punyetera gota, i de moment portem un mes doncs, amb dues dècimes.
1: Déu-n'hi-do. I avui què tenim?
2: Doncs tenim, el que tenim aquests dies, almenys una cosa sí que ho hem notat, és la refrescada general que ha fet. Temperatures doncs, màximes que s'han quedat entre 28-30 graus, res a veure amb els 37-38 dels últims dies, hem baixat 10 graus, i les mínimes aquest dematí doncs, ben fresquetes, s'està bé, respira bé, i aprofitem-ho perquè són un parell de dies, eh? Mínimes, per exemple, avui, doncs, fem una repassada, el que és a Camprodon, 10,6, a Baix de Bojons, Sant Sadurní de Sosmorts, amb 11,9, a Rupit, el mínim ha estat de 12,2, 12,2 també abans al Ripollès, Sant Pau de Segúries, a l'Olost, al Lluçanès, amb 12,8, o, per exemple, doncs, a Vic, amb 15,3. O sigui, temperatures doncs, fresquetes a l'alt dematí, val la pena ventilar. Aprofitem-ho perquè seran dos dies, eh? Torna a pujar la temperatura i els pròxims dies, a partir sobretot de dimecres, altre cop temperatures de 38 a 40 graus. I seran dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge, que jo diria que és una altra onada de calor.
1: Vol dir que entrarem bé a l'agost, però avui encara les màximes on t'arribaran?
2: Avui, doncs, encara es mantindran doncs, força fresquetes. Les màximes d'avui ens quedaran cap als 33 graus. Fresquetes, a veure, entre cometes, comparat amb el que hem tingut els últims dies i el que tindrem més endavant. O sigui que entre avui i demà es mantindran les temperatures màximes entre els 32 i 35 graus. Entre avui i demà. Demà ja comença la tendència a pujar, demà ja marcarien cap als 35. I el que és dimecres, dijous, divendres, dissabte, doncs entre els 38 i els 41 graus.
1: Doncs de moment ens quedem això, tranquil·litat, esperant aquesta onada de calor.
2: Sí, de moment aprofitem aquests dos o tres dies, que els pròxims dies doncs tornen a filar-se.
1: Manel Dot, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
2: Apassiona't amb Ràdio

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de manteniment, conserge. Treballadora familiar. Professional de l'educació ambiental. Persona cuidadora interna.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.

com si fos l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor ens deix, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre

0: Estem aquí. Estem aquí.
1: Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, menys embolics.

Fàcil és saber de tot, difícil és saber com sóc. Recuperem el temps perdut, tot allò que no hem viscut. T'espero a tu, m'espero a mi, només vull que sortim d'aquí. Porta'm al mar, porta'm i tu, fem junts el camí. I si de cop el WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau, pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, capgi

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Vic Ocupació és un servei de l'Ajuntament de Vic que està ubicat a l'edifici del Sucre, a la segona planta, i el seu objectiu principal és, per una banda, acompanyar, assessorar a les persones que busquen feina o que volen canviar de feina, adaptant-nos a les necessitats de cadascú, i, per altra banda, proporcionar a les empreses persones treballadores o perfils que s'ajustin a les seves necessitats. Està format per un conjunt de professionals molt motivats i amb experiència i amb vocació de servei.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, menys...

Bé de tot, difícil és saber com sóc. Recuperem el temps perdut. Tot allò que no hem viscut t'espero a tu, m'espero a mi. Només vull que sortim d'aquí. Porta'm al mar, porta'm i tu. Fem junts el camí. I si de cop el WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau, pensa que jo estaré aquí. Si vols venir amb mi per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, capgira.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: vacunar-me.
1: Molt bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Serà d'aquí uns minuts. A partir de les 3, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització. L'OCDE i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català Salvador Illa ha tornat, però ha donat tot el seu suport a la consellera.
3: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
1: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi encara avui molt elevat a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló, Maite Polo.
4: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis ja han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
1: Ho hem sabut fa uns minuts, dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
4: Un home de 82 anys ha conit aquest matí i un altre de 71 que es va produir divendres a Lloret de Mar però que s'ha conegut fa poca estona. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
1: Normalitat. De moment aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord i R11.
4: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc de Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
1: Nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
4: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, a Tàrrega, els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost, a l'Urgell i al Segrià.
1: Atenció, fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
4: Aquest és el balanç del programa Post-Infart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si els pacients fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
1: Cultura de Tallets actuen avui a les Santes de Mataró.
4: El grup actuarà aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més en una producció de televisió de Mataró.
1: Esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
5: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ja viatja cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
1: Previsió del temps per avui, per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet, les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista del dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, avui el nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El nostre company José Gallardo, que per ser avui fa 50 anys, per molts anys. És la nostra portada d'aquest dilluns, la consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora, doncs, de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president de la Generalitat ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
4: Salvador Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar, però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament algú fets reprovables, que és el que significa aquesta expressió. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA, quan el marge que donaven els organitzadors era només d'un 5%.
3: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
4: Mentrestant, a Catalunya, els partits de l'oposició han convertit el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
0: És el paradigma d'un govern incompetent, i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que ningú, que no es pengi la llufa a ningú en el cas PISA. I té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant.
4: Des dels comuns, el portaveu Gerardo Pisarello ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte especialment, ha dit, les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
7: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant, no?, l'estat de l'educació, doncs, al país, i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant, i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
4: Des del Partit Popular de Catalunya s'hi ha pronunciat el secretari general, Juan Fernández.
8: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
1: I les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament.
4: El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica a això que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat educativa.
1: Vuit minuts i arribem a punt a 3:45 de la tarda. Tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests dos darrers dies, a Catalunya un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal al nivell 4 del Pla Alfa.
4: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals: el Montmell Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó Boix, Tivissa Vandellós i Prades.
1: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Àvila, a calcinat ja més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones calcinades dels incendis que també cremen a Madrid i a Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijoan, bon dia.
9: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
10: Sí, me gustaría...

0: Cunit aquest matí i un altre de 71 divendres a Lloret de Mar, però s'acaben de conèixer aquest migdia. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
1: Més coses, poc més de 5 minuts i arribem a 3:15. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord i R11 que afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu, a Barcelona i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
0: El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona.
1: I la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interrompuda una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
0: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la 9 de la Pobla de Montornès.
1: I atenció perquè uns treballs de DIF a l'estació de Castellbisbal, al Vallès Occidental, tornaran a tallar la setmana vinent la circulació de trens de la línia R8 entre Rubí i Martorell, un tram castigat per la crisi de Rodalies que feia poc que havia recuperat la normalitat. Ràdio Rubí, David García.
2: L'R8 es va tallar el gener arran de la crisi ferroviària a Rodalies per la tempesta Harry i les obres d'emergència al túnel de Rubí, que té perill de col·lapsar. El tram de Rubí i Martorell va ser l'últim en entrar en funcionament sense restriccions quan van acabar les obres a primers de juliol i només unes setmanes després patirà un nou tall. Serà entre els diumenges 2 i 9 d'agost, la setmana vinent. Durant aquesta setmana hi haurà un servei alternatiu de bus que passarà amb una freqüència d'una hora. Les mateixes obres a Castellbisbal també afectaran l'R4, en aquest cas entre Martorell i Molins de Rei. L'R8 és una línia infrautilitzada amb només un tren per hora i sentit i sense connexió directa amb Barcelona. El govern vol potenciar-la amb un augment de freqüències, l'allargament fins Vilafranca i els intercanviadors ferroviaris que s'han de construir amb estacions dels ferrocarrils. De fet, la idea és que tot plegat acabi formant part de la futura línia orbital catalana.
1: I encara parlant de transport públic, ens situem a Badalona, on l'Ajuntament aposta per aquest mitjà de transport, pel transport públic, amb l'inici dels treballs de la remodelació de la Via Augusta. Les tasques que han començat avui mateix preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
3: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la Via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
4: I aquest carril d'autobús quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic, i que cada vegada més els veïns aparquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona, la Tusa, i baixem al centre, no?
3: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre de Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
1: I de Badalona a Barcelona, 2:45, perquè la transformació de l'Avinguda Meridiana encara a la seva recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
0: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs en la calçada, amb la pavimentació dels carrils de circulació, que s'allargaran els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
5: Notícies en xarxa.
1: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos, us ho dèiem en titular, s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment, però, a les terres de Lleida. El dispositiu s'iniciarà el mes d'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
6: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
7: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I a les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública, perquè baixa la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
6: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a l'Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
8: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'està

0: Estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les tepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
1: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
2: I gairebé 3:45 de la tarda i una vintena de plataformes ecologistes de les Terres de l'Ebre han signat un manifest conjunt carregant contra diferents projectes energètics i tecnològics projectats arreu del territori, com són el Pla Ter, l'Amat i la Gigafactoria de Móra la Nova. Ràdio Tortosa, David Benito.
3: Les entitats mediambientalistes denuncien la manca d'informació pública dels projectes energètics que es preveuen implantar a les Terres de l'Ebre. A més, asseguren que no tenen en compte la capacitat de decisió del territori i els impactes en la biodiversitat i el patrimoni. Ximo Esteller és tècnic ambiental del GPEC.
4: Creiem que Plater, línia d'alta tensió, gigafactoria, són tres elements que estan directament relacionats i són tres elements que ens fiquen sobre la taula una forma de relacionar-nos amb el medi ambient absolutament depredadora, consumidora de recursos, i que en els problemes ambientals que tenim i que cada vegada van a més, creiem que no ens podem permetre.
3: Els ecologistes lamenten que aquests projectes no tenen beneficis reals per a la població ebrenca i només responen a interessos privats. Les diferents plataformes consideren que aquests projectes són una estocada de mort per al territori.
2: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
5: El programa Postinfart funciona a l'Hospital Públic de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Fins al maig s'han seguit 1.000 persones del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
2: Més detalls. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
6: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meroño és cardiòloga i responsable del programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'hospital i també és la primera autora d'aquest estudi.
7: El que fa el programa és organitzar, coordinar i supervisar que el pacient rep totes les cures necessàries. Per exemple, abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
6: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig següent. Amb el programa en moren unes 5. L'estudi apunta, doncs, que una atenció continuada i coordinada entre l'hospital i l'atenció primària pot contribuir a millorar els resultats i a reduir la bretxa de gènere després d'un infart.
2: 13 minuts i arribem a les 3, en punt de la tarda, moment per la cultura.
8: Perduts a una masia enmig dels girassols, una taula ben llarga i els amics a prop.
2: Molt farcida aquest dilluns. Comencem amb Detallets. Actuen avui a les Santes de Mataró.
8: Si necessitem poc, amb un vi natural o un vinya del mar. Mentre si a vosaltres a mi m'és igual.
5: El grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
8: Era això, sempre volem massa i necessitem poc.
2: Actuació que podreu seguir a partir d'un quart d'una de la matinada a la vostra televisió local, també a la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró. Avui és el dia central de les Santes. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
9: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempruniana, un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
10: Permeteu-me, abans de continuar, que us feliciti per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
9: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada serà moment per una de les cites més esperades, el concert de Detallets, que actuen a casa, al nou Parc Central, i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
2: Més propostes musicals. La programació de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països. Una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals, a destacar els catalans Jove Dri Mercè i Minibus Intergalàctic, o els holandesos, els escolteu de fons, Art Freaker and the Perpetual Singers. Mar Dalmau, bon dia.
11: Bon dia. La Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament per aquesta edició. Es faran 11 presentacions de nous treballs discogràfics com la portuguesa Luisa Sobral o el fan gospel dels holandesos Arp, Freak and the Perpetual Singers, els colombians Aterciopelados o els catalans La Pegatina. Amb la direcció renovada al BAM s'hi podran escoltar propostes emergents locals i internacionals d'estils diversos com el jazz, el folk o el rock, per exemple, dels catalans Minibus Intergalàctic o la música electrònica de Jove Dri i Mercè. Escoltem les noves directores del BAM, Aina Pociello i Marta May.
12: Que el BAM segueixi sent un espai de descoberta, per una banda que sigui un espai d'acollida de propostes emergents, tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
13: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock Blues Tuareg.
11: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
2: 9 minuts ja arribem a les 3 i el Festival Sona Flamenc posa aquest dilluns a la venda les entrades per la 8a edició. Es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre. Actuaran, entre d'altres, les Migues. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
14: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o el Centre Cívic de Bona Vista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals com la de la Cap de Cartell, Rocío Molina, la francesa Marrel Gitanes, Cafi Claret i les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
15: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent que hi ha i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
14: Hi haurà, com en altres edicions, la tradicional Flash Mob, i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
2: Més propostes culturals al Festival Riu Avall. Arriba enguany a la 5a edició amb una programació que vol apropar la música de qualitat a diversos municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. S'ha presentat avui Canal T, Leonor Bartomeu.
16: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Ribarroja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre. Entre les propostes destaca Miasma, un espectacle que recrea la pesta de Milà de l'any 1630 i una projecció comentada de la Traviata. Joan Blanc és el director de Riu Avall.
17: Allí tots, des de música antiga també, jazz, lírica, en fi, també tenim l'òpera La Traviata projectada i comentada en un petit foyer a la Palma d'Ebre, concretament. En fi, és molt interessant la ruta que fa el públic que va seguint molts d'aquests concerts.
16: La majoria dels concerts són gratuïts i el festival aposta també pel turisme cultural i per crear un públic fidel al territori.
2: I el Festival de Novel·la Negra, Premià del Mal, ha presentat la programació de la seva tercera edició. Se celebrarà del 2 al 4 d'octubre entre Premià de Mar i Premià de Dalt. Amb el lema Els límits de la llibertat, el certamen aplegarà escriptors, periodistes i criminòlegs per reflexionar sobre el crim des de diferents perspectives. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
18: Entre els participants d'enguany hi destaquen la psicòloga Sònia Cervantes, l'escriptor Jordi Sierra i Fabra i les novel·listes Ampar Fernández i Núria Cadenes. El programa inclourà presentacions de llibres, taules rodones, converses, projeccions de cinema negre, una fira de llibres i activitats repartides entre els dos municipis. Coincidint amb la presentació, també s'ha obert la convocatòria del Premi de Microrelats el dia més negre adreçat a joves i adults, i el lliurament dels guardons tindrà lloc durant la inauguració del festival prevista per al 2 d'octubre a l'Espai L'Amistat. El Premi de el Mal s'ha consolidat en només 3 edicions com una de les cites destacades del calendari català dedicades a la novel·la negra i al true crime.
2: I de la cultura ben farcida, els esports. l'esport, la nostra companya Anna Freixa. Anna, bon dia. El Barça femení de futbol comença la pretemporada.
19: Bon dia. Les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que torna a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George's Park, a Anglaterra, fins al 3 d'agost. Aquí l'equip de Hansi Flick hi jugarà un partit amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies. I a l'aire hi ha la continuïtat o no de Ter Stegen, que de moment ha viatjat a Anglaterra. L'Espanyol també farà una estada a Anglaterra. L'equip blanc i blau s'ha entrenat aquest matí. Demà marxa cap a terres angleses, on dimecres jugarà un amistós contra el Burnley i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough. En atletisme, aquest cap de setmana s'han disputat els campionats d'Espanya a Màlaga. La barcelonina Sara Gallego s'ha proclamat campiona als 400 metres tanques i en tabló l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente ara ja s'enfoca en l'europeu de Birmingham. Escoltem-la.
20: No sé ben bé què dir. O sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi. O sigui, que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques, vull gaudir de la competició que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tot el tema de les lesions i de més, o sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui feliç serà.
19: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja del Socors. Anava acompanyada, entre altres, del 8 vegades olímpic Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
21: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar en consciència de molta gent del poble de l'Orotava i de l'illa en general i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
19: Tadej Pogacar ja té el seu cinquè Tour de França, la ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir a París, amb l'eslovè com a mallot groc. És el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost, i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites a aconseguir el títol.
2: Gràcies, Anna, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dimarts. Fins aleshores, molt bona tarda.
22: La xarxa de comunicació local.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

Porto desig de viure, d'arribar fins al final, de veure'm totes les nits i amb un glob poder volar. I estem-nos, som milionaris,

0: Street, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Street, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Sempre anava atabalat

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Vic Ocupació és un servei de l'Ajuntament de Vic que està ubicat a l'edifici del Sucre, a la segona planta, i el seu objectiu principal és, per una banda, acompanyar, assessorar a les persones que busquen feina o que volen canviar de feina, adaptant-nos a les necessitats de cadascú, i, per altra banda, proporcionar a les empreses persones treballadores o perfils que s'ajustin a les seves necessitats. Està format per un conjunt de professionals molt motivats i amb experiència i amb vocació de servei.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació, l'Ajuntament.
0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te, camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure, viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: mira, a fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic. It's 2 a.m. You're the cellular ringing.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
1: Strip, la revista de les bones notícies.

0: mirada a fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.
2: Que sonarà tantes vegades. Torna'm la teva abraçada.

quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, menys...

Fàcil és saber de tot, difícil és saber com sóc. Recuperem el temps perdut, tot allò que no hem viscut. T'espero a tu, m'espero a mi, només vull que sortim d'aquí. Porta'm al mar, porta'm i tu, fem junts el camí. I si de cop el WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau, pensa que jo estaré aquí, si vols venir.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Somiadors, arlequins, clowns, somiatruites, equilibristes.

d'esperança vam néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

0: mirada, a fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.
2: It's 2 a.m. You're the cellular ringing.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.